Escolteu això? És fred. Sí, ja sé que fa molt de fred. Però és que darrere d'aquest fred s'amaga un dels llocs més càlids del planeta. Acompanyeu-nos.

Entre el blanc de la neu i del gel, veig alguna cosa que es mou. Què serà? Em té intrigat. Què pot ser això? Un moment! Mireu! Són animals!

0: ojos tan, tan cautivante a la recerca de Daisy. Caramba, mira pan de nenes.
1: ¿Y qué solo yo sé son? Pero todos los animales semblen preocupados. Saben que alguna cosa no va bien. Un perill amenaça a enfondre la seva casa de gel i de neu. Diuen que els humans, que eixe mal que el guaita es diu, efecte d'hivernacle. I els humans ho saben perquè són ells, som nosaltres els que ho hem provocat. Espereu un moment. Què és allò? Una llarguíssima columna com de vapor ix de la mar gelada. I baix, alguna cosa ja que es mou i que és enorme.

quina meravella! Si són balenes! Pomposes balenes solquen imponents l'oceà entre l'aigua i el gel. Elles i les seues cries naden pacíficament i lliures per les aigües gelades del Pol Nord. Quin espectacle tan increïble! Sabeu que són els mamífers més grans del planeta? Veure-les nadar és realment impressionant. Les balenes naden i vigilen les seues cries amb inquietud, ja que estan preocupades perquè també presenten que alguna cosa no va bé. Alguna cosa amenaça la seua família, al seu ecosistema.

Mira, una cosa peluda i enorme s'acosta allà per la neu. Un moment, un moment. És una cosa molt peluda, molt blanca, molt fera, però una mica patós. Patós com un os, però també majestuós. I és que l'os és com el rei d'aquest regne. Un regne gelat i blanc, net i pur com la neu.

Inesperadament, un enorme soroll trenca la calma del pol, fent que tots els animals fugen espaordits. Però què és aquest soroll? Oh, no! Un iceberg acaba de desprendre's violentament de la glacera.

El iceberg ha caído a la mar, entre granzones y destrucción. ¿Qué podem fer per evitar-ho? Es pot fer alguna cosa? Clar que es pot. Lluitem junts. Cal combatre l'efecte d'hivernacle per evitar el desglàs del pol, perquè és la casa dels nostres simpàtics i peluts amics i perquè, si el pol nord pateix, el cor del planeta Terra pateix. Del

Escolteu això? És fred. Sí, ja sé que fa molt de fred. Però és que darrere d'aquest fred s'amaga un dels llocs més càlids del planeta. Acompanyeu-nos.

Entre el blanc de la neu i del gel, veig alguna cosa que es mou. Què serà? Em té intrigat. Què pot ser això? Un moment! Mireu! Són animals!

Venus. ¿Y qué son los dioses son? Però tots els animals semblen preocupats. Saben que alguna cosa no va bé. Un perill amenaça a enfondre la seva casa de gel i de neu. Diuen que els humans, que eixe mal que el guaita es diu efecte d'hivernacle. I els humans ho saben perquè són ells. Som nosaltres els que ho hem provocat. Espereu un moment. Què és allò? Una llarguíssima columna com de vapor ix de la mar gelada. I baix, alguna cosa ja que es mou i que és enorme.

quina meravella! Si són balenes! Pomposes balenes solquen imponents l'oceà entre l'aigua i el gel. Elles i les seues cries naden pacíficament i lliures per les aigües gelades del Pol Nord. Quin espectacle tan increïble! Sabeu que són els mamífers més grans del planeta? Veure-les nadar és realment impressionant. Les balenes naden i vigilen les seues cries amb inquietud, ja que estan preocupades perquè també presenten que alguna cosa no va bé. Alguna cosa amenaça la seua família, el seu ecosistema.

Mira, una cosa peluda i enorme s'acosta allà per la neu. Un moment. És una cosa molt peluda, molt blanca, molt fera, però una mica patós. Patós com un os, però també majestuós. I és que l'os és com el rei d'aquest regne. Un regne gelat i blanc, net i pur com la neu.

Inesperadament, un enorme soroll trenca la calma del pol, fent que tots els animals fugen espaordits. Però què és aquest soroll? Oh, no! Un iceberg acaba de desprendre's violentament de la glacera.

L'iceberg ha caiguto alla mare, entre gran sones y destrucción. ¿Qué podem fer per evitar-ho? Es pot fer alguna cosa? Clar que es pot. Lluitem junts. Cal combatre l'efecte d'hivernacle per evitar el desglàs del port, perquè és la casa dels nostres simpàtics i peluts amics i perquè, si el Pol Nord pateix, el cor del planeta Terra pateix. Estas bien inerciales. Siguen niños. Sensivo y se va a entender. El pueblo ha partido de emoción. El que sabe que en vosotros, en tú, está la seva mayor esperanza. El cor del planeta confía en él. Recorda el que